Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Radio Re.
1: Tres Jedes, un Barcelona, no sé qué fe aquí.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: So lovely.

0: aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

0: prop.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Han començat les festes del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua. Ahir al vespre hi va haver el pregó d'inici de festes que va anar a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. Avui dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb joventut sarromana i una nit de música amb Remember i de versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, avui, també dissabte, hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'Estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. L'audició anirà a càrrec de la cobla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu, oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant al cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
3: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant al cel. Una sardana també molt airosa i molt bonica d'escoltar i de ballar.
2: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, avui dissabte, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar, aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana se celebra a Cullera, la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arnie Montana. Montana explica que és tot un honor poder actuar en un esdeveniment d'aquest calibre. L'any passat, recordem que el Medusa va ser premiat com a millor festival d'Espanya. Pel que fa a la sessió que oferirà, explica que serà una mica més energètica i menys comercial. A més, afegeix que té moltes ganes de veure com reacciona el públic, en el que promet que serà un show molt divertit.
4: En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial, i bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
3: Està sent un estiu molt actiu per al lloretenc. De fet, fa setmanes enrere ja el van poder veure al Zebra Festival, un altre dels més prestigiosos de l'estat. Un festival una mica més comercial, tenint en compte que el Medusa és més electrònic. Pròximament també el podrem veure punxant en un parell d'actuacions més a Galícia i a Barbastro. Aquest any, diu, se l'està prenent amb més calma per poder gaudir dels shows sense que se li faci bola.
4: Un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro. És les festes d'allà que també, la veritat, munten un escenari bastant gran. Però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia perquè viatges divendres i dissabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu.
3: El seu somni, sens dubte, és tocar el Tomorrowland a Bèlgica. També li agradaria poder punxar l'Ultra a Miami. I conclou que poder complir-ho seria un somni que fa molts anys que espera i que de ben segur arribarà si tot continua així.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: muy bien. Quiero que me pises los pies.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística, que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als 12.000 euros. D'altra banda, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenien llicència, però que incomplien diferents aspectes recollits en l'Ordenança Municipal d'UTS. En aquest cas, amb sancions que van dels 1.000 als 1.500 euros. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles. Explica que aquestes inspeccions serveixen per fer front a la competència turística deslleial i també a la problemàtica que genera aquesta activitat turística no controlada amb veïns i veïnes.
4: Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant s'ha feia un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat diguem turística no reglada, no controlada.
3: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
4: Les activitats de departament turístic diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim doncs l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-los. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
3: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lameles, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
4: Saber explicar quin és el model que veurem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com el que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'havien resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
3: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lameles, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla en Marc Vilamajor. L'Associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas passo catamoli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, bueno, és a dir, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
3: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció, el mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
4: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Serà, hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
3: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
4: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics de centre excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys, i és com vam començar. Però bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
3: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
8: Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM. FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyoret.org. Grup Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Nova Ràdio Lloret,

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Radio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical
4: de la Ràdio de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria poden consultar a la seu electrònica a l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail des Civils als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
3: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica tant la pujada com la baixada que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
2: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
3: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
2: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria Màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Pride. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana se celebra a Cullera, la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arnie Montana. Montana explica que és tot un honor poder actuar en un esdeveniment d'aquest calibre. L'any passat, recordem que el Medusa va ser premiat com a millor festival d'Espanya. Pel que fa a la sessió que oferirà, explica que serà una mica més energètica i menys comercial. A més, afegeix que té moltes ganes de veure com reacciona el públic, en el que promet que serà un show molt divertit.
3: En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial i, bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que, com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però, bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
2: Està sent un estiu molt actiu per al lloretenc. De fet, fa setmanes enrere ja el van poder veure al Zebra Festival, un altre dels més prestigiosos de l'estat. Un festival una mica més comercial, tenint en compte que el Medusa és més electrònic. Pròximament també el podrem veure punxant en un parell d'actuacions més a Galícia i a Barbastro. Aquest any, diu, se l'està prenent amb més calma per poder gaudir dels shows sense que se li faci bola.
3: Un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro. És les festes d'allà que també, la veritat, munten un escenari bastant gran. Però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia perquè viatges divendres i sabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu.
2: El seu somni, sens dubte, és tocar el Tomorrowland a Bèlgica. També li agradaria poder punxar l'Ultra a Miami. I conclou que poder complir-ho seria un somni que fa molts anys que espera i que de ben segur arribarà si tot continua així.
1: Més info a novaradioloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Han començat les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Ahir al vespre hi va haver el pregó d'inici de festes que va anar a càrrec de l'alcalde Adrià Lameles. Avui dissabte, a la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de Versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, avui, també dissabte, hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'Estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. L'audició anirà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu, oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
4: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
3: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, avui dissabte, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret Ortopèdia, a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles, a mida amb sistemes de...

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana se celebra a Cullera, la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arni Montana. Montana explica que és tot un honor poder actuar en un esdeveniment d'aquest calibre. L'any passat, recordem que el Medusa va ser premiat com a millor festival d'Espanya. Pel que fa a la sessió que oferirà, explica que serà una mica més energètica i menys comercial. A més, afegeix que té moltes ganes de veure com reacciona el públic, en el que promet que serà un show molt divertit.
4: En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial. I bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant divertida.
3: Està sent un estiu molt actiu per al lloretenc. De fet, fa setmanes enrere ja el van poder veure al Zebra Festival, un altre dels més prestigiosos de l'estat. Un festival una mica més comercial, tenint en compte que el Medusa és més electrònic. Pròximament també el podrem veure punxant en un parell d'actuacions més a Galícia i a Barbastro. Aquest any, diu, se l'està prenent amb més calma per poder gaudir dels shows sense que se li faci bola.
4: Un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro. És les festes d'allà que també, la veritat, munten un escenari bastant gran. Però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia perquè viatges divendres i dissabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu.
3: El seu somni, sens dubte, és tocar el Tomorrowland a Bèlgica. També li agradaria poder punxar l'Ultra a Miami. I conclou que poder complir-ho seria un somni que fa molts anys que espera i que de ben segur arribarà si tot continua així.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Han començat les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Ahir al vespre hi va haver el pregó d'inici de festes que va anar a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, avui, també dissabte, hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'Estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. L'audició anirà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu, oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
2: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
1: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, avui dissabte, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

estiu igual. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Connecta amb la teva ràdio. Nova Ràdio Lloret.
3: Iniciem el programa de màxima actualitat musical Radio Box. I ho farem amb Madonna en Kylie Minogue, Love Sensation, de After Hours Radio Version.
4: Dissabtes a Nova Ràdio Lloret, Radio Box, amb Albert Batlle.

0: actualitat musical. Trojan Sylvan, She's the Best.
1: Les novetats de la setmana a Radio Vox. A Nova Radio Lloret.
0: Alex Warren, aquest és el nou single, Rescue.

0: la màxima actualitat musical. Ens arriba aquesta setmana el nou single de James Blood, Tastes Like Summer.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Aquarela, el tren del temps, presentant a Jordi Ninus.

0: Sopa de Cabra i Jordi Stone, al Far del Sud.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox.
0: Pati Cantú, tres veces.
1: A Nova Ràdio Lloret.

0: Laura i Gibert, Amulet.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Katie Baser, Where is my bikini?

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Eli 2, Salt and Lime. Dos als minuts per damunt de les 22 hores.

una altra de les novetats que, com sempre, destaquem en aquesta nit de dissabte, dia 15 d'agost d'aquest 2026, a través de Radio Vox. El nou single amb exclusiva de Natasha Bedingfield, Dot, Dot, Dot. Martin Garrix and U2, The Firelights.

0: en aquest instant són 17 als minuts per damunt de les 22 hores en aquesta nit de dissabte 15 d'agost d'aquest 2026 amb la música de Blossoms, Meet Me In Love.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: BTS, l'última proposta musical d'aquest grup, Normal.

0: Majestic and Spandau Ballet Gold en aquest 2026.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Sopa de cabra, su en món DJ, camins, somnis i promeses.

0: En aquest instant arribem a 3:15 en aquesta nit de dissabte, dia 15 d'agost d'aquest 2026, amb la millor música, és Teddy Swims, amb aquest nou single, Break Up in Reverse.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Inconfundible, una de les grans del panorama internacional, Ellie Goulding, Four Seasons.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Re, mestre meva para, pocs minuts per arribar a les 23, punt i final del programa. Tota l'actualitat musical ha passat per aquí, per aquestes dues hores d'intensa actualitat. Ara us deixo amb Jesse Ware, Sauna, per a Santana, Horse Smith Disco, Remix Version, un plaer, la propera setmana més actualitat.

con DJ Robert Moreno. Nova Radio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.